que comença a veure si cert és saber que he estat així. És culpa mia, és culpa mia, és culpa mia. Que comença a veure si cert és saber que he estat així. È colpa mia.